els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

i 37 minuts del migdia i estem avui gravant i emetent en directe aquest programa de flamenco d'aquí i d'allà. La nostra freqüència, el 91.4, els que visqueu a Barcelona, municipis del voltant, o també ens podeu escoltar pel nostre streaming a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org.

que pertany al disc Agua Dulce de Tomatito. Comencem el programa d'avui, programa que dedicarem a explicar i escoltar música de dos estirps gitanes de les ciutats de Lebrija i Utrera.

Bueno, Lebrija és una ciutat de la província de Sevilla, ciutat situada a 65 quilòmetres de la capital i amb 27.600 habitants a l'any 2022. És una ciutat d'origen molt antic, va ser la Nebrija romana i al segle XV va donar la figura d'Antonio de Nebrija, que en realitat era Antonio de Lebrija, que va escriure la primera gramàtica de la llengua castellana. Al segle XIX va arribar el ferrocarril Sevilla-Càdiz i va impulsar la ciutat de Lebrija. És una típica agrociutat de les que abunden a la campiña sevillana i de Càdiz, ciutats de tamany mig, en les que la majoria de la població està formada per treballadors del camp.

la seva situació entre els sistemes naturals de la marisma de Guadalquivir i la campiña ha fet que participés de l'economia d'una i altra regió, economia de l'arròs a la marisma i economia de l'olivera, el cereal i la vinya a la campiña. També la situació a meitat de camí entre Sevilla i Càdiz ha fet que tingués la influència social i cultural de les dues ciutats, el que ha tingut importància, com veurem, a la música flamenca. Utrera és una altra agrociutat de la campiña sevillana, més gran, amb 50.200 habitants al 2022, a 31 quilòmetres de la capital i també en el camí entre Sevilla i Jerez i Càdiz, i amb un terme municipal molt extens i una història important, ja que per Utrera passava la Via Augusta Romana. El seu castell medieval va fer de frontera entre l'Espanya cristiana i la musulmana. El seu casc antic, declarat conjunt històric artístic, en el qual hi ha gran quantitat d'esglésies, palaus i monuments també d'interès històric i artístic. Utrera és una de les ciutats més importants de la província de Sevilla, el centre de comunicacions entre Sevilla, Càdiz i Màlaga. La seva economia es centra en l'agricultura, tant de secà com de regadiu, i els serveis públics. Igualment, la situació geogràfica del camí entre Sevilla, Jerez i Càdiz ha estat decisiva en la seva cultura i en la seva música flamenca. En aquesta ciutat, durant molts anys, s'ha celebrat un dels més importants festivals de flamenco, el Potaje Gitano de Utrera. Ara parlarem de dues dinasties gitanes i flamenques de les dues ciutats que estan emparentades per llaços familiars. La família dels Pinini o dels Peña. Fernando Peña Soto, que va néixer el 1863 i morir el 1935, conegut com el Pinini, va ser un cantaor de Lebrija que va donar lloc a la saga familiar dels Peña, amb fills, nets i besnets flamencos. Fernando, de raça gitana, va crear un estil propi de cantiñas. Cantiñas, un cante de Cádiz, com sabem, les cantiñas del Pinini. Estil molt personal d'aquest cantaor, de Fernando Peña, el Pinini. No les va arribar a poder gravar, però les seves cantiñas i altres cantes van ser cantades pels seus descendents, com Pepa de Benito, Miguel El Funi, Inés Bacán o per molts altres cantaores flamencos. Un dels que va fer una versió de les cantiñas del Pinini va ser Camarón, el seu disc La Leyenda del Tiempo, que ara escoltarem. Escoltem, doncs, la versió que va fer Camarón i Tomatito de les cantiñas del Pinini.

Ole, cantinyes del Pinini amb Camarón i Tomatito a la guitarra. Continuant amb la saga dels Penya o Pinini, netes il·lustres d'aquest cantaor van ser les germanes cantaores Fernanda i Bernarda de Utrera. Fernanda Jiménez Vargas, Fernanda de Utrera, nascuda el 1923 i morta el 2006, està considerada com la més gran intèrpret de Soleares després de la mítica Mercè La Serneta, de la qual va ser hereva del seu estil de cantar de Soleares. Fernanda de Utrera, amb la seva veu fosca, ronca i plena de duende, interpretava aquest cante com ningú. La seva germana, Bernarda de Utrera, nascuda en 1927 i morta el 2009, va destacar més en els cantes festeros, com les bolerías i els tangos. Les dues germanes van actuar sovint juntes, sent descobertes pel cantaor Antonio Mairena a la seva ciutat natal d'Utrera, que les va portar a Madrid i les va efectuar als tablaus de Madrid, on es van donar a conèixer. Després van ser contractades per la bailaora Manuela Vargas, que les va portar per Europa i per Amèrica en una carrera professional llarga que les va fer presents a la majoria de festivals i també havent fet moltes gravacions. Anem a escoltar ara dues gravacions, una per Fernanda d'Utrera, una Soleares de La Serneta, amb Paco Aguilera a la guitarra. I després escoltarem a Bernarda d'Utrera, la seva germana, amb el gran guitarrista Diego del Gastor, que en parlarem en altres programes d'aquesta sèrie, amb unes boleries. Comencem doncs amb Fernanda, amb aquestes Soleares de La Serneta.

Fernanda i Bernarda de Utrera, acompanyades pel gran guitarrista d'Eagle del Gastor, que ja en parlarem en un altre programa, més extensament, amb unes soleares i boleries. Un altre membre de la saga dels Pinini va ser el guitarrista Pedro Peña, conegut com Pedro Bacán, nascut en 1951 i mort en 1997, que va ser un guitarrista que va dedicar-se sobretot i va ser molt bo com a guitarrista d'acompanyament del cante, però també com a concertista de guitarra. Anem a escoltar ara un fragment d'unes tarantes tocada com a concertista de guitarra per aquest Pedro Bacán. Tarantes.

Tarantas, interpretades per Pedro Bacán. Magnífica interpretació de les Tarantas pel concertista de guitarra Pedro Bacán, membre de la dinastia dels Peña o dels Pinini, que avui estem abocant en aquest programa. La família Peña va entroncar amb una altra saga gitana originària de la veïna ciutat d'Utrera, la saga dels Perrate. Pel casament de Bernardo Peña amb Maria Fernández Granados, la cantaora coneguda com Maria la Perrata, que va ser mare del més famós membre de la dinastia, Juan el Lebrijano, i altres descendents de Maria la Perrata, com van ser Gaspar de Perrate, Tomás del Perrate i el seu net i pianista David Peña Dorantes. Abans d'escoltar a Juan el Lebrijano i altres de la saga, escoltem a la pròpia matriarca de la dinastia, Maria la Perrata. L'escoltarem amb unes boleries acompanyada de la guitarra per Pedro Peña.

Bé, ja escoltarem el més famós membre de la dinastia Peña, que és Juan Peña Lebrijano. Juan Peña Fernández, Juan, conegut com Juan el Lebrijano, nascut en 1941 i mort el 2016, va començar molt jove compaginant el cante amb el toque, i sent guitarrista de la Pequera de Jerez va debutar amb el 1950. Però després va triomfar com a cantant al concurs de Mairena en el Cor a l'any 1964 com a cantaor, i ja es va dedicar exclusivament al cante. Va ser cantaor, per exemple, del ballerí Antonio Gades. Amb la seva companyia va estar diversos anys cantant com a acompanyant del ball, i va començar a interessar-se, a més de que era un cantant que coneixia tots els estils tradicionals i clàssics del flamenco, va començar a buscar innovacions. Per exemple, La palabra de Dios de un gitano va cantar acompanyat per una orquestra sinfònica, i en el disc Persecución va fer una obra molt trencadora amb lletres del poeta Félix Grande, en el qual narra la història dels gitanos en Espanya i explica com van ser explotats i perseguits a Espanya des de fa molts segles. Anem a escoltar d'aquest disc Persecución una peça que es diu precisament Persecución del pueblo gitano.

Una altra de les innovacions que va assajar Juan Peña Lebrijano va ser el... T'omple de vida. Font vella. Va ser la col·laboració amb una orquestra de música magrebí, amb l'orquestra andalusí de Tànger, en el disc Encuentros, en el qual va redescobrir les arrels àrabs del flamenco, i després va continuar en aquest camí en altres discos com Casablanca o Puertas Abiertas. Anem a escoltar d'aquest Encuentros amb l'orquestra andalusí de Tànger, una peça que es diu... Bueno, una peça d'aquest disc, ara no tinc apuntat aquí el nom.

0: Juan Peña Lebrijano, amb l'Orquestra Andalusí de Tànger, en aquest Dame la Libertad. I Juan Peña Lebrijano va col·laborar amb els guitarristes més importants del seu moment, va ser acompanyat per Niño Ricardo, Manolo Sanlúcar, Juan Habichuela, Pedro Peña, el seu familiar, i també pel pianista David Peña Dorantes, que escoltarem més endavant. Hem escoltat dos composicions heterodoxes, però també Juan Peña va ser un cantant dominador dels estils ortodoxes del flamenc. I l'escoltarem ara amb un cante més ortodox, que són uns tangos, en els quals està acompanyat per la guitarra d'Enrique de Melchor. Escoltem-nos aquests tangos per Juan Peña el Lebrijano.
1: Qué bien toca mi Enrique.

Bé, doncs hem escoltat ara Juan Peña Lebrijano amb aquests tangos, acompanyat per Enrique de Melchor. I amb... Molt bé, i ara continuant amb...

Com deia, continuant amb la vocació de la dinastia Saga dels Penya, escoltarem el representant d'aquesta saga, David Penya Dorantes, que és un pianista flamenc d'un ampli recorregut, que és una persona jove que actualment actua i té una fama a tot Europa i inclús als Estats Units d'Amèrica. És un dels pocs pianistes flamencos que hi ha. I escoltarem, doncs, per aquest David Penya Dorantes, del seu disc Orobrei, escoltarem precisament la peça aquesta que es diu Orobrei. David Penya Dorantes, pianista flamenco, de la dinastia dels Pinini o dels Penya.

Bé, doncs amb aquesta música tocada pel pianista David Peña Dorantes acabem aquest programa en el qual hem abocat una dinastia de la província de Sevilla, la dinastia dels Peña o dels nets i besnets de Fernando Peña el Pinini, dinastia àmplia en la qual hem escoltat a molts cantaores, guitarristes i també pianista que formen part d'aquesta saga flamenca i gitana. Bé, doncs ja em toca despedir-me fins al proper programa. Poso una altra música de Juan Peña el Lebrijano. Bé, doncs em despedeixo fins al proper programa.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI del Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la

Som les males herbes que creixen als seus jardins, salvatges, incontrolables, venim de terra endins. I uns han volgut posar-nos testos, tallant les nostres arrels, però sempre han tornat a créixer lliures, fortes i rebels. Fent tremolar el palau, tot el que puja cau, sense justícia no hi ha pau. Som totes les que no hem volgut ser ni amo ni esclau. Som la nova llau, les males herbes del palau.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream. No? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Contrabanda
1: FM.
0: Contrabanda
1: FM.
2: Contrabanda, contrabanda, contrabanda.
0: Ràdio Lliure.
3: Que tu fas llam que te fot, que és millor que pa. Llam que te fot, que és millor que trufes per sopar.
4: Yo, yo, yo, yo, yo, pizza. Potser és més fàcil parlar-ho.

l'última fila del bus, segueixo amb el focus a l'arrere guarda. Oblido la pàtria, menjo la fruita del lotus, tota la merda. És un abús, cims i abismes, pebla, guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del cole. Xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store. Tu, vigila la prole, que ara tots són al Capone. Els gàngsters són discrets, batros, parole, parole. Vinc de l'espai exterior, uau. Wow.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a contrabanda, també vaig estar

existint, perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potents vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament, doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant, doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és, doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: You give voice to the radio. Is that yes? In access, you're my wave. And you give voice, you're my radio. Wake me and sing how.
1: Los que peraos fan les coses, que son los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners.

0: Bueno, buenas tardes, gente rosquera. Hoy es el lunes 31 de agosto del 26, último programa del mes de agosto de este año. Y si hay lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sesión sindical de CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB, que emitimos en directo aquí desde el espacio en las ondas de contrabanda FM, el 91.4. E en internet uno puede encontrar en contrabanda.org. Eso es una radio libre, como sabéis, asamblearia autogestionada, no comercial, no hay publicidad. Y está ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular de Raval, aquí de Barcelona. Bueno, recordar siempre que si escucháis alguna música, bueno, alguna canción que ponemos por aquí, la plataforma comercial y digital de contenido no la podéis escuchar por tema de copyright. Entonces la podéis escuchar solamente a través de la web de Contrabanda, que es en concreto radiorosco.contrabanda.org. Si alguno me quiere enviar un mensaje, nos quiere enviar un mensaje aquí, lo puede hacer a través del 641-38-6768, que básicamente es mi teléfono. Y si no, bueno, luego podéis encontrarnos también posteriormente en los podcasts que colgamos en las redes sociales, en CGT Bus o Gente Rosquera. Bueno, vamos a presentar los presentes hoy aquí. Bueno, estoy yo, que soy Francesco, que estoy a los mandos hoy, que nuestro compañero José Más disfruta de unas merecidas vacaciones, y voy a hacer yo a elevar el programa un poquito. Bueno, un poquito, lo que surja. Aquí tenemos el compañero Óscar, aquí mellado de la cochera de Horta.
1: Buenas tardes a todos y todas.
0: Espera, que no te has escuchado, Óscar.
1: Buenas tardes a todos y todas.
0: Y luego aquí tenemos un invitado aquí, que digamos que externo, para decir algo, pero bueno, que es un compañero de CGT que trabaja en bibliotecas, que nos explicará luego el motivo de su presencia aquí. Pau, adelante.
2: Buenas tardes.
0: Aquí el compañero Pau. Y finalmente tenemos aquí el compañero Jordi, aquí, bueno, de la cochera de Triángula, como yo, que hacemos pareja ahí en Triángula con la permanencia.
3: Hola, buenas tardes a todos.
0: Muy bien, bueno, comencemos una mica el programa que está mal compi aquí al Pau, que nos explicará el conflicto que tienen allá lo que es el consorcio de bibliotecas de Barcelona. Concretamente, es un conflicto, de lo que yo sé, es que ya se allarga desde fa bastante de temps, perquè, bueno, ja ha sortit molt a la premsa, ha sortit, bueno, sé que heu fet uns dies de vagues abans, i no sé a quin punt està el tema. A veure si ens pots explicar una mica, i ho expliquem, en el marc d'una tardor calent, no?, que s'ha avecina, no?, perquè, bueno, estem nosaltres a autobuses, estan aquesta gent, aquest company de biblioteca, i després no ens oblidem que està el tema d'ensenyament, que el conflicte està bastant enquistat. Vale, Pau, endavant.
2: Vale, hola, buenas. Bueno, mira, nosaltres l'altre dia, el 26 d'agost, va fer 3 mesos que estem en vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona. Havíem fet ja mobilitzacions i vagues més puntuals, però a partir del 26 de maig sí. vam fer un preavís de vaga indefinida i s'ha anat allargant. Llavors, aquest preavís ha coincidit sobretot amb la període de selectivitat, i que era com un punt bastant mediàtic per nosaltres i tal. I, bueno, l'empresa, en comptes de decidir resoldre el conflicte i assegurar-se que les biblioteques estiguessin obertes a, pues, aquest període, doncs ha decidit
0: ignorar el tema, no? Però que ja l'empresa vostra, que és realment su empleats del Consorci d'Educació, no?
2: El Consorci de Biblioteques, que està format bàsicament per Ajuntament i per Diputació.
0: Vale, són la Diputació de Barcelona.
2: Però bàsicament és l'Ajuntament amb qui negociem.
0: Vale, negociem amb l'Ajuntament, però és que entenem que una entitat pública com pot ser la nostra, diguem-ne.
2: Som treballadors públics, sí.
0: Perfecte.
2: I res, doncs això... Les negociacions, bueno, el que va ser les negociacions, no? Començàvem amb coses que eren impossibles, hem anat aconseguint millores que s'han posat sobre la taula que mai les havíem aconseguit, el que passa que, bueno, encara estem enquistats en uns punts que per nosaltres són, o sigui, que no es poden firmar, són, bueno, nosaltres no nosaltres com a representants sindicals, sí. Sinó al final ho deleguem totes les assemblees, hem fet assemblees constantment, i l'assemblea, doncs, hi ha punts que no vol signar, no? Coses, bueno, per posar un exemple ràpid, encara ens mantenen, l'empresa ens manté una jornada d'11 hores seguides, que nosaltres, bueno, que això vulnera l'estatut dels treballadors, a no ser que estigui pactat amb la part social, que no ho està. Llavors nosaltres per això no volem acceptar. És un exemple, també hi ha temes retributius, sí. I altres temes. Però bueno, estem com en aquest punt que hem aconseguit millores, però que no són suficients, creiem que no són suficients, i llavors la vaga l'hem deixat tot a l'estiu posada. Sí que és veritat que a l'estiu ens hem relaxat, no hem fet mobilitzacions, no hem...
0: Sí, com és normal, perquè
2: sí,
0: a l'estiu,
2: normal, sí, sí.
0: Al mes d'agost, home, sempre la biblioteca està oberta, però tampoc hi ha afluència de gent.
2: Però també et diré que amb el fet de tenir la vaga posada, s'han anat tancant biblioteques durant quasi cada dia, l'agost i el juliol. Vull dir que la gent ha seguit secundant les vagues, pel motiu que sigui, però s'han anat tancant centres i la gent ha anat seguint fent la vaga. Llavors, justament demà, que per nosaltres a la biblioteca és com l'inici de curs, per nosaltres l'1 de setembre és l'inici de curs, és quan totes les biblioteques en principi haurien d'estar obertes altra vegada, quan la gent ve de nou, torna llibres, es fa el carnet, bueno, és com el dia fort.
0: Sí.
2: Demà nosaltres hem convocat una... Bueno, cridem a tota la plantilla a mobilitzar i a tancar totes les biblioteques demà, i sobretot a fer visible a la ciutadania i també a l'Ajuntament que el conflicte de Vilos està molt obert i no s'ha resolt per res del món, i que si no, bueno, els culpabilitzem d'aquesta situació, i que si no posen remei, pues nosaltres seguirem amb, bueno, les mobilitzacions que considera...
0: La vaga infinita, indefinida, perdó, infinita, que és infinita.
2: Sí. És infinita.
0: La infinita continua o està encara en marxa, no? Vull dir que
2: sí,
0: la vaga indefinida està en marxa.
2: Està en,
0: no?,
2: marxa, sí, sí.
0: Vale, perfecte. Bueno, pues amb aquesta gent, amb aquest company de biblioteca, si sumem que hi ha també ensenyament, recordem que bueno, hi ha hagut una signatura com una cosa una mica rara de conveni per part d'UGT i comissions al tema d'ensenyament, que la reivindicació que han fet, i que són minoria, recordem, a lo que és la part social, i curiosament s'ha intentat firmar un acord, un preacord, i això no ha tirat endavant per l'oposició de la persona treballadora. I bueno, i el dia 8 també continuarà amb lo que són les mobilitzacions, aquesta agenda d'ensenyament, que recordem que potser ha sigut la vaga més mediàtica aquí d'aquest any, del 2026, que portem fins ara. Bueno, por res... Sí, mira, Òscar.
1: Què feu? Feu assemblees? Hi ha un comitè d'empresa? Com va la cosa aquí?
2: Nosaltres tenim un comitè d'empresa, la CGT som minoria, però només tenim dos sindicats, que són la Intersindical, i en majoria, i nosaltres.
1: Uh-huh.
2: I llavors nosaltres sí que, clar, les reunions de negociació les fem els delegats i delegades, sí, però tot, al final, tot ho passem per assemblea, tant les coses que se'ns presenten, com si acceptem, i sobretot com vehiculem les mobilitzacions.
1: Sí, llavors
2: totes decideixen en assemblea, i l'assemblea ha sigut claríssima en no acceptar l'acord que ens proposaven.
1: Sí, perquè la intersindicada recolza o no recolza les vagues?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí,
2: aquí la part bona, la part bona de Biblios és que anem en aquest element tots a una.
1: I també fan cas el que diu l'assemblea, sí, ells també.
2: Sí,
1: Per
2: sort, sí.
0: Sí, bueno. I què t'ha d'explicar? Bueno, que la biblioteca, bueno, entenc que s'han posat com un refugi climàtic, no?, a l'estiu, i algunes, com a ti, s'han quedat tancades, no?, finalment. O sigui, que el refugi climàtic que publicitza l'Ajuntament no s'ha donat, no?, depèn que biblioteca, no?, també ha arribat a fer això.
1: Algunes tanquen a l'agost.
0: Sí, no, algunes tindran el personal. Que...
2: És una mica l'estratègia que et deia abans, sí, d'ignorar-nos, no?, és portat en aquest extrem, no? El refugi climàtic és un tema també com...
0: Sí, és general.
2: I també és bastant mediàtic, i llavors, bueno, mediàtic sí, està tancat, no? Llavors, el que ha fet l'Ajuntament és dir, tens 500 refugis climàtics a la ciutat de Barcelona, i
0: sí,
2: no, evidentment, han inclòs totes les biblios, i primer, hi ha una part de biblios que l'agost tanca, i segon, això, que podia tancar qualsevol biblioteca en qualsevol moment, perquè al tenir un previst de vaga indefinida, si no tenim serveis mínims, si no s'arribava
0: sí, sí,
2: el mínim de personal, la biblio tancava. Això ho han ignorat completament, però com porten ignorant, o sigui, les comunicacions de l'empresa i de l'Ajuntament sempre han estat sent fem les activitats, fem no sé què, és a dir, han vengut el producte, que és el final que fan amb biblioteques,
0: sí, ja,
2: i han ignorat absolutament el conflicte.
0: Sumen a aquest lloc ignorant que realment alguns poden estar tancats.
2: Correcte.
0: Lo ignoren totalment, bueno, és una forma.
1: És la forma de funcionar.
0: Sí, la forma de funcionar i ignorar.
1: Hi ha normalitat, no sé què, normalitat, bueno, quan arriba la gent, què? Hòstia, els cabrones de los trabajadores.
2: Sí.
1: I els treballadores, pues, clar.
0: Bueno, pues...
1: I volen posar el dit a la llaga a la gent que està fent la vaga.
0: Sí, sí.
1: No són els responsables,
0: clar,
1: que són ells,
0: no,
1: com a gestors públics.
0: Com a gestor,
1: que han d'arreglar coses amb els treballadors i treballadores per dir...
0: No, està clar.
1: Oye, fem un pacte, fem un conveni, fem no sé què i acabem.
0: Sí, i t'ignoren i només viuen del seu propi màrqueting, que és el que fan sempre gairebé. El màrqueting és que tot està bé, que tot està correcte, que no hi ha cap problema.
2: Sí que és veritat que les persones que estem a les biblioteques al final no són aquesta gent que fa tot això des del despatx, sinó que som nosaltres. Sí. Llavors sí que és veritat que nosaltres podem parlar amb els usuaris cada dia i realment notem un recolzament bastant majoritari amb el tema de les mobilitzacions, que podria ser això, podria ser que se'ns tiressin a sobre perquè s'han trobat la biblioteca tancada, però realment no és aquest.
0: Sí, la gent has vist bastant comprensió per part dels usuaris, diguem, de les biblioteques. No? Això és molt important.
2: Molt important.
1: L'Ajuntament intenta tirar la gent a sobre i la gent pues,
0: no fa cas, això és bo
1: per sort.
0: A vegades
1: no sempre passa.
0: No sempre.
2: Hem intentat tenir molta cura en això, també, i d'aquest missatge.
1: Heu de fer un missatge, explicar les coses.
0: És fonamental. És fonamental. Que la gent entengui els motius, perquè correcte, si no, sí, no té sentit. La vaga, una vaga abstracta sense recolzament de la gent està més complicada encara i l'enteniment és el primer.
1: És que amb la recolzament de la ciutadania és el millor que hi ha, perquè ells també pressionen l'administració. I l'administració,
0: l'administració
1: està tothom en contra nostra i al final hem de...
0: No, jo el que veig és això, entre l'administració de l'Ajuntament i de la Generalitat, feina tindran.
1: Això passa nosaltres els dos dies, no? Si no és el recolzament de la gent del carrer, estaríem aquí...
0: Sí, la gent no entenia. Jo recordo una regió que deia l'assumpte escal, digo, no, que teníem un dia com a 8, me parece.
1: Un coma dos a la setmana,
0: ens ha, a aquella època la premsa ens ha llençat a sobre i fins i tot havia sortit aquell famós, el Pepe Álvarez de UGT, dient que és una vaga que no podia ser i saliendo la televisió, i tot.
1: El senyor del Pañol Palestino.
0: El senyor este. Bueno,
2: sí,
0: pues,
2: no, perdona, última cosa. Sí, no, que al final, una vaga de 3 mesos a l'administració pública és algo raro també. I la gent al final entén que és una situació normal i que també nosaltres estem perdent sou i estem fent
0: un esforç. Home, clar, és que és un esforç molt gran.
2: Com l'heu fet vosaltres el seu dia amb això, vull dir que al final la gent també ho entén més perquè, hòstia, què passa aquí? Si realment porten 3 mesos de vaga, és que la cosa està xunga, no?
0: No és normal que està allargui tant un conflicte.
1: Són reivindicacions que tenen sentit, no?
0: La
1: jornada màxima, no sé, el que sigui.
0: Sí, home, si heu de fer una jornada, alguna jornada que teniu pedat a 11 hores, a mi sembla això que diem, bueno, no sé, és una barbaritat.
1: Aquí també ho feien abans,
2: Sí.
0: Sí, feien hores extra.
1: No, 12 hores de servici me pusieron a mi.
0: O sea, 12 hores de servici. En el año 97.
1: No vas a entrar.
0: Ah, bueno, no, esto ya... Pero bueno, seguimos teniendo empresas aquí del sector que lo hacen tranquilamente a día de hoy, No vamos a hacer nombres, pero vamos a hacer apellidos.
1: Por suerte, hemos pasado
0: de 12 a 8. Luego, más tarde, hablaré de esta gente. Porque ya con el convenio provincial que parece que está... Bueno, que está al caer o que está ya pactado, firmado, eso lo hay, estamos esperando la publicación en el BOP, o sea que eso hay que hablar después.
1: Contento nos tienen.
0: Bueno, Pau, res, pues ya...
1: ¿Tens alguna cosa més?
0: Demà, mobilitzacions, això que vull dir.
2: Demà ens concentrem, bueno, això, hem cridat a tancar totes les biblios, però a més ens concentrem a les 11 davant de la Sagrada Família, l'accés al carrer Marina.
0: Marina.
2: Al principi també hi haurà premsa i aquestes coses, i bueno, al final la idea demà...
1: Jo passaré amb l'autobús, ¿verdad?
0: Ah, sí, tu passes per allà. Tu pites ahí, el carrer Mallorca, Marina, no?
2: Sí. Marina, entre Provença i Mallorca. Allà estarem. I, bueno, la idea és això, com visibilitzar que no hem volgut fer res i llavors que seguirem tenint un problema i a veure com surt. Espero que bé, que tanquem els biblios i ja
0: que, està. Que el que pugui, que estigui a l'horari partit, que vagi allà a donar suport. Que estigui... Però, clar, allà hi ha gent que fa relleus, Tenim,
1: sí, s'han de ficar a l'ombra.
0: Bueno, en lloc de ficar-te a la sombra, pues que vayan ahí con el seu compañero. Bueno, muy bien, Pau.
1: Una altra pregunta. Si és un tema que és de la Diputació i només parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, després què passa? El que patem a l'Ajuntament són
0: SUCE, bueno, és un consorci.
1: SUCE... Bueno, no, ho aplicava la Diputació també? O, perquè clar, que són entitats diferents.
2: Són diferents. El problema, el tema que tenim aquí, hi ha un tema, o sigui, no us he explicat cap detall de la negociació perquè és com bastant rara.
4: Sí,
2: tenim, no l'explico, però tenim personal de, tant d'Ajuntament, no, són personal del Consorci, però que una part, la majoria té conveni d'Ajuntament i l'altra part té conveni de Diputació. Mm. Llavors, el que vol l'Ajuntament, al final, és que tothom passi a l'Ajuntament. O sigui, volen que tot el personal
4: que sigui totalment de l'Ajuntament.
2: Però ens fan passar amb unes condicions... O sigui, volen això ells i ens fan passar amb unes condicions que són molt pitjors que les de l'Ajuntament. Llavors, saps? Volen... bueno, sí,
1: és com Tossal.
4: Sí, más o menos.
1: Convenio Tossal i convenio provincial.
4: I convenio provincial i trabajamos lo mismo en la misma empresa.
1: Aquí l'administració pública vol fer el mateix.
2: Sí. Vol fer el mateix i al final només acabem negociant amb l'Ajuntament perquè el que vol l'Ajuntament és que, bueno... que
4: passin tots a
2: l'Ajuntament.
1: Sí, sí, sí.
4: Vale,
1: d'acord. Ja, però en condicions pitjors, però jo me quedo on estava.
4: Sí, el problema és que si
2: no,
4: si me quieren pasar a Júpiter, yo voy, pero que sean mejores condiciones.
2: O igual, ¿eh? No, no que siguin millors, que siguin
1: iguals. No, peores.
4: Claro, que sea mejor, que no sea peor, peor de lo que tengo.
2: Exacto.
4: Bueno, pues eso. Bueno, ponemos un poquito de música aquí y te saludamos, Pau, y ya está. Y bueno, además... tothom que pugui a la mobilització d'aquest company de companyes de biblioteques.
1: Bueno, ja ens anirem informant pel futur,
4: sí, a veure què passa.
1: Per fer una,
4: i si
1: una
4: no,
1: no
4: pots
1: tema.
4: Venir aquí presencialment, tu envies àudio, em truques vale. O el que sigui, anirem parlant.
2: Molt bé, moltes gràcies per donar-nos
1: veu aquí als micròfons.
2: Merci per donar-nos veu.
4: Vinga, a vosaltres. Gràcies. Adéu.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus, ja yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.